econòmica, no? Però si ens estan amb la cara, per exemple, per tant, no és cap

0: l'estil de la l'actes habituada s'han dit més aris al vis.
1: Els entramos amb identitat de part contra les que mos han provat i m'arançat i han dit jo que per matar ara en quan s'un quilo amb la salsa pensat com una salsa l'amo sucar a batir amb la salsa
0: és a dir, qui s'han d'ajudar i dir-hi per mi bo amb la pràctica d'unir tant que tingui el prou
1: tant s'ha de la roquella de la tan i en salgo nou si l'an m'atera posar xeta amb la pala i per l'ho bo
2: com tan i m'agrada amb l'unir tant que ha de l'ho de fer sucaran, ordinats, a la mascarit, però ho puc venir per el que no.
1: Dies a vivir sota aquest matant, també, vivir, dies a ahir d'estar pan i pot anar per dir la prou.
0: Dit, som el pan i per dir la prou, i no hi pan ni la prou.
2: Som molt mal pan i per dir, no m'ha de sofar a cop, pan i tu per dir la prou.

nostre horari estreti, de que el petit diàleg és per recordar tot el pari que ens hem recollit, doncs bé, s'ha de parar el nostre cap, el rei i continuarem per continuar i tot. Un recordari relativament clar, però no per una païssa que no té un nivell de temps, ni un nivell